No Bather. An Ordair Femi, Le Noble. Déanmuid go luath ceata aonacht den nóid raig ling arís leis an gcéolaigh iver. A bheith seacht an taftan seo, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 27.